0: hagut incidents perquè els atempats impedien la sortida de les furgonetes que sortien amb el material de les tendes de campanya que havien desmuntat a les brigades de neteja. Ara, un escenari molt diferent, però fa tres quarts d'hora, doncs aquí hi havia cursissa, els Mossos d'Esquadra, han fet ús de les pistoles.
1: Ei, si comença la dansa pagana, l'hem fa se pagana, s'ho va, gelo, lumi, pe gaire, de l'aube, ma gana, fortuna, tancada, de jo, espera. Basta! Si ho lasta, que este mude.
2: Blaste mude, basta!
1: Da, da, da, da, da. Triste, banaste, de ser caste, que gaste, lo resti,

0: Escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

0: Sejam lo centre que tu ha l'Occitat d'Albitzes, sus RCF Pois Tornés, en partenariat amb Radio Albitzes. Avui seix de racontes de Cristian Mathieu, tirats de son llibre, Me deixia el campestre. Parlavi de Rabelais tout ara, eh? Ebé, lo tornem a trobar aquí, amb el novel raconte que se diz Gargantua. Vau començar... Com... Marisa, eh?
1: Com lo tzun, los accouchements se sièrent et se semblent pas. Un ofen noto, pichunel, acut set de son cinquième. Regreti d'aver pas mesurat son tour de taglio a termo. Fioi sigur que galavo de gaire sa taglio tu court. Abio pensat a un trouplen de liquide amniotic, me lo trauca prudent de la poccia des aigos, diet qu'ero pas a cos. Tout s'est passé de plat jusqu'à la fille. Et tout s'en a la fille qui combat mal. La paurotte a bio papou buta sur son tour de taglio a mis le même nombre de centimètres de sa taglio. Erre acclenado.
2: En despuei de mon couchel et de mon jordres, sous-tat, per une picadure, en despiez de las agenados de la vegina, set mainatzes. Ben ero quero vengudo fa poder a meso coneixenso bella de la questiu. Digueri aver en caro recurs a fers. Cantat seri sortit lo cap, creeri d'assistar a la naixenso de Gargantua. E mai sa cosa passavo un musiluen de l'aurel. Las espalos ero encaro più larzos que lo cap. Da valeri los braces e me care tira fort un quicon qui da costumo ben toujours. Lo rei retri. Per, fin finalo, sorti un mainatze monumental. Pareció sei mesi. O que lo naixenso gargantuesco faguetaro menxute a nostro assistente, caixesto se metet a virar al tour de la cambra en singulen braxes al xer.
0: Luca me viro, va vuesta venir, budigi que va vuesta venir.
3: E iso que faet, que lo papà l'ha accettato su una cadiera, a tal a zerren la pasts un moment. Aquel papa era tan fusaril que lasse o mas, lo nené, acuset a la romana lo pes d'onze liuros e miezos. E ja dires 5 kilos 750 gramos. L'espantoment de la familia diet estre so que diu sentai una glan cantagazzo in garic. Sans força gaire, se xerreu a poi dire qu'aquel drolet era lo catet dels seus. Butet polidomen, jusqu'o ja d'etze vei meses, un faet un colerino verdo, l'auzeiro, que gariet entre i zons. Era rude. Balieri totes los consells d'higiena e de dietetico necessaris, e recomandent la presa del peix, de la temperatura o cadozzun, e de me telefonar al pus mendrot xinne.
0: Tres zons a prep, o foero da duro. O seri pena a reconeixe le fon. Obio 42 de febre. La veglia onava forplà, obio pasche 38 e galupava nella cugina. Obio pas chupat gaire de merche que sul tantost obio beu tuchul una cacherulada de latz, miezzo litro, que lo papà obio mulgido 2 jours abon e que triuxavo sul lo taulo en ple mes d'aust e la porta diverto. Me dire a quo tut xiau domen, aprep tuta mos recomandacius e mo defensa d'un quite glub de latz, lo paure de rullet din la nuez abbia tornat prene su un pes de naixenso e nadava din tutto l'aio de su un cors e naient lo bresch. s'ero pa mainats de res din la nuets. En se le ven per fat un bal al bacos, abiau descobert l'espectacle afrus d'un nenet din lo coma.
1: Faire une picadure per lui sustar lo cor abans de lo mettre dins un bany fresc. Quand lo prenguere per aquel bany, me moriet sul brases. Agat seri, horrifiat, aquel promesse de garic, bengut petas, s'aflaquir din mas-mas, com un muneco d'estupo. E aquí, pel premier cop de ma vida de Medici, plurèri com un innocent. Lo parans, atupits, inconscient de lour desbiaissadure, pietres e semban, magatzer netetza l'orifan e sombres, lo vestir e lo tzaire, parpelats, clucado e mansunto. Après un signe de cruz, partieri, sans redire.
2: Quand quitteri aquel oborio e que mon auto fuguet luen sul cami, toujours e pel darnier cop plurèri. Plurèri per eles, xugeles, xus ma debiaixadura, ma cugen de nulitat, d'innocentijo, d'incapacitat, d'incompetencio per totzun. E aquelo familio que me debió burle mal. Se en aquel moment s'ero presentado un ocasiu per ieu de fa qui com mai contarioi pas duei 35 anys après aquelo terriblo tornado. Arioi quitat d'este Medici e, Diu me perdone, en aquel moment vos arioi pas regretat.
3: Mais la vida reprèn tot sol sus dretzes e finieri per apeba ca me xueri mainat ca aquelo familio ero estat beleu tan malurujo como eu, e mai que xoaxo pas estat per quicon din jaquela mort. La vida continuet, las fenos continuero de se fa acuzza e de me fa figenxo, al lloc de futsim un cabinet, como bon meri predit.
0: E bien, din jaquel raconte, Christian Mathieu mezclo rire e tristeixo, e jaquò la vida din Medici. E vengudo a l'uro de Clavale Michiu e bujan andire al reveire Nicola
2: al reveire al coquebe
0: Marisa
1: Atisia al coquebe
0: Renat
3: al reveire a leu
0: e eu e Zilavet che vu dici al reveire a tutto e a tutto e al coquebe e nus quitan e nescuten Paulino Camacchino din consu enta un mainat.

Ai auzit parla de caçaires de demonis que d'aquesta passa se fan nombrosis. Ai auzit parla d'una vila ambizina que d'aquesta passa se conta d'històries. Quines són les mostres bretàries?